0: Bueno, Laia, no m'has enviat la biografia, però...
1: No. Sí, que... Anna, ja n'hi ha una, la pots dir, o tu pots inventar el que tu sàpigues de mi, m'és igual.
0: Vale. Laia Lloret Veciana, Barcelona, 1990, és performer, actriu, dramaturga, investigadora escènica i educadora social, entre altres coses. S'identifica com bollera fem, disca i de classe obrera. És activista per les dissidències sexuals, queers i prosex. I no vaig a dir tot, totes les
1: coses. No, digues les, no cal dir totes les obres.
0: No. Ja està. No? Ja està. I nascuda fem.
1: Ah!
0: Fem de naixement.
1: Fem de naixement. Sí. Molt bé. Doncs tu, jo sí que tinc la teva bio, però està el meu mòbil està gravant. Llavors, i no puc, aquí no...
2: La bio mos la dona Carme.
1: Vale. M'encanta això.
2: Ui.
1: Així és
2: que, que o, ho has fet Carme, o sigui, què?
1: Ah, perfecte.
0: A veure. Vale, lo tengo. A Pebra és la lesbian dom de Topúria. Les seues referències vitals són el cinema trash i l'estètica dels 90, però també sap de moviments subterranis queer, antropologia i treball sexual. Defensa un internet lliure per a tothom. Laca, Lip Combo i Fuetades.
1: M'encanta.
0: Gràcies, Carme. Encara que tu tens millor Lip Combo que jo, eh?
3: Que tienes
1: uno. Ah, sí. Sí, però a veure. O sea, un lip. O sea, quan se m'ha presentat així dic, hòstia, subo a canviar-me. Però, digo, no, està bé, l'autòctona, la més elegant. La més elegant.
0: Molt bé, gràcies. Primer volia fer una intro, bàsicament, per si algú no ho sap, este llibre, abans de ser llibre, era un fanzine. Ens pots dir un poc més d'això?
1: Sí, de fet us vaig a fotre la xapa, perquè un, m'agrada molt fotre la xapa, dos, la història és una mica llarga. Aquí hi ha un fanzine, ¿vale?, que va sortir fa més de 10 anys. Ai, que raro ser en català. És que he fet ja no sé quantes presentacions, totes en castellà, que guai l'experiment. Vale. El fanzine aquest, ¿vale?, el vam treure fa, no sé, 12 anys o així, el 2011, el 2015. Fa uns anys. I ve d'una experiència col·lectiva d'un grup no mixta de fems que es va formar a Barcelona arrel de unes certes situacions que van passar després d'una proposta a l'Octubre Trans en el qual jo i l'Andrea militàvem, que si voleu us explico una mica. Sí? Us explico una mica? Vale. El 2013, l'estiu del 2013, jo vaig anar a visitar l'Andrea, a l'Andrea Corrales, que és l'altra compiladora d'aquest llibre, a Alacant, que és d'on ella és, i vaig anar a visitar-la l'estiu. I estàvem caminant allà per la platja, super a gust, no sé què, i jo, ai, Andrea, és que saps què passa? Que jo a Barcelona me siento un poco rara, porque esto de la feminidad es como que no... Siento como que no hay lugar para que hablemos de la feminidad, si está hablando mucho de las masculinidades, de masculinidades desde la disidencia, pero no sé, siento que no se está hablando tanto de feminidades y que además, fuera de si se habla a nivel discursivo político, a nivel vital, en lo cotidiano, yo siento que no me siento muy cómoda o que a veces como que me siento incluso ridiculizada, ¿no? Y justo Andrea me dijo, hostia, pues, porque Andrea venía a hacer... de moverse bastante per Nova Zelanda i Austràlia i em va explicar que va conèixer a una tia que és una...
0: Que també és amiga meva.
1: Que també és amiga teva, no? Sí, sí, clar. Mai digues el nom perquè no sé si es fa servir...
0: El seu text es diu... el nom que porta el text del llibre és Princess.
1: Princess, vale. Pues sí, Princess, que escriu un text superxulo sobre treball sexual i feminitat. Bueno, doncs la va conèixer a Nova Zelanda i Princess li diu, li explica a l'Andrea que ella és activista fem, que hi ha un munt de penya activista fem, que és un moviment de fa un munt d'anys, que hi ha llibres escrits, que no sé què, i jo en plan, hostia puta, ¿en serio? I jo, per què no m'he enterat d'esto?
0: Però tot en anglès.
1: Exacte. I doncs tot estava en anglès i jo, que no tengo, no sé nada de inglés ni francès, ni, o sea, no sé inglés. I doncs era com, hostia, pues vaya mierda, ¿no? I just em diu, tia, però és superguai perquè aquesta col·lega meva durant el mes d'octubre estarà per Europa viatjant i jo crec que si li proposo que vingui a l'Octubre Trans a fer un evento i que faci un taller o algo sobre lo fem, estaria encantada. I jo, hòstia, que guai, que bé. I llavors, quan va arribar el setembre, que és quan començàvem a reunir-nos l'Assemblea de l'Octubre Trans, que explico, l'Assemblea de l'Octubre Trans fa uns anys, no, o sigui, de fet fa uns anys, jo no sé molt d'història i tal, aquí també m'apiro, que igual me puede corregir, que sabe muchas coses, però sí que jo tinc la meva experiència és que fa més anys, fa com que cada cop els col·lectius i la forma d'organització política s'han anat fent més identitària i fa 15 anys enrere, l'Octubre Trans, no hi havia només penya trans en l'Octubre Trans i que organitza l'Octubre Trans. Estava en penya Bilibollo, eren
0: dissidències en general.
1: Sí, eren dissidències en general. I llavors, en aquella assemblea, pues al principi, no, pues vam anar l'Andrea i jo amb tota la il·lusió, en plan, tenim una proposta superxula, a part que ja hi havia un taller que era com noves masculinitats i així, no? I llavors els vam dir, estarà aquesta tia, que és una tia fent treballadora sexual, increïble, i ens van començar a qüestionar que què tenia que veure lo fem amb lo trans. I era com, hòstia. I llavors nosaltres vam argumentar que sentíem... M'he perdut, que estava dient? I llavors l'Andrea i jo els vam dir, a veure, passa que nosaltres trobem a faltar l'Assemblea de l'Octubre Trans ties trans, fems, perquè només hi havia una i va marxar, dos. Una anava i venia i l'altra se'n va anar superenfadada, en plan, no. I tampoc hi havia treballadores sexuals que les treballadores sexuals pues, tenim una relació estratègica, no?, amb la feminitat. I llavors era com, hòstia, sí que passava que tots els anys a l'Octubre Trans hi havia la xarra del treball sexual. Llavors invitem a una treballa sexual a que vingui i parli del treball sexual, però no militava.
0: Però sí, d'una manera externa, sempre, de convidada, però...
1: Exacte. Llavors era com, hòstia, pues creiem que si precisament comencem a fer propostes que apel·lin a altres identitats, doncs començaran a vindre... Bueno, es va portar molt malament la idea, però al final va sortir... I com que va tindre tant rebuig, el nom del taller es va dir... O sigui, es nombrava... Com era el títol? Algo així com... Femfòbia i misogínia en nuestros espacios queer. No, en nuestros espacios transfeministas. I no gustó. A la gente no le gustó que diguéssim que en els nostres espais transfeministas hi havia misogínia i transfòbia. I llavors... Però bueno, va sortir... ens vam reunir en un lloc molt xulo, que és la Casa de la Solidaritat al Raval, que és un lloc molt, molt, molt guai, un espai supergran, i es va petar de penya, de gent superdiferent, penya que no havíem vist mai, moltes ties fems, moltes fems trans, o sigui, va ser una bomba. I va ser la primera vegada que en el territori, o sigui, de totes les jornades, perquè jo era la típica punky transfeminista, que m'anava de jornada en jornada, ahí haciendo autostop, sumándome los... O sea, me recorría todo el estado para ir a jornadas y aprender cosas. Bueno, de tot el que jo havia experimentat, mai havia sentit a parlar de les expressions de gènere, que ara pues, ja ho tenim molt mamat. I aquesta col·lega pues, va fer una taula, ens explica les identitats, les expressions, no sé què, pim, pam, bueno. I a l'acabar la xerrada, la gent estava com una part com molt eufòrica i hi havia una altra part, que eren les nostres companyes d'assemblea, pues dient que, no, que, bueno, que per una part algunes estaven com rient de nosaltres i vam tindre molts conflictes post i dies després en plan, bueno, esto es una tonteria, no? I algunes ens venien com, bueno, però és que a mi des de petita m'ha obligat a posar-me vestits, com si és que jo no estic parlant d'això, de fet porto molts anys lluitant per les teves opressions i... Bueno, llavors, com que hi havia tanta resistència, vam decidir fer un grup no mixt. No tan no mixt en quant a identitat fem, sinó en termes de conflictivitat. En plan, nosaltres no volem que sigui un espai on se'ns estigui tot el rato conflictuant i haguem d'estar explicant, justificant, sinó tenim ganes de veure què és esto de lo fem, què ens apela, què no ens apela, i punto. I pues, va sorgir les, el que vam nombrar les cafem, que eren unes cafetes fems, i ens vam estar reunint durant un any. Algunes cafetes eren més organitzades, en plan, vamos a hablar de deseo, vamos a traer vídeos, traer coses, tal, vamos a hablar de trabajo sexual. I vam fer algunes accions també pel 28J. I llavors què va passar? Que es va anar diluint el grup, i quan va ser l'any, més o menys, l'Andrea i jo, a l'estiu següent, a la Can un altre cop, ens vam reunir allà a casa seva, a casa de sa mare, i vam dir, hem de fer alguna cosa perquè tenim molt de material. I llavors vam fer el fanzine de cortar, pegar, o sigui, a l'antigua. Un fanzine a l'antigua, que el fanzine havia de ser una cosa així, però acabava sent un totxo així. Perquè durant l'any també vam anar coneixent amb molta penya, també nosaltres ens agradava, pues, també ens fèiem autostop, ens anàvem al Festival Queer de Amsterdam, Festival Queer de Copenhague, i ahí, venga, con les motxilles i els festivals queer. Llavors anàvem coneixent a penya fent molt interessant, i els demanàvem si podien escriure pel fanzine, i es va fer també un treball de traducció de textos. Clar, al final pues, va sortir una cosa así con espiral, o sea. Y re, aquesta és la història. I 10 anys més tard, l'editorial Avenate, una d'elles, bueno, topa amb el llibre i diu, hostia, esto se tiene que publicar o como archivo histórico o abrir debate, lo que sea, pero tiene que estar publicado.
0: Pero el fanzine este estaba un poco obligado, ¿no? O sea, estaba con que no, la distribución no va a ser muy ampla.
1: No. Va passar tot el que acostuma a passar amb l'UFEM i les feminitats, que dona l'olvido. O sigui, és una pena, perquè era un fanzine supercurrat, amb moltes veus, amb molta feina, amb molt... I sí que va tindre interès a Madrid, amb algun grup de Madrid, aquí a València, també em vindrà a presentar, justament. Estava tu, tenies la distri, no, esta? Veu fer distribució. De fet, veu ser vosaltres qui veu... Tú y escaneaste todo el fanzine.
4: Y lo
1: distribuiste. Y
4: le puse los anillos.
1: Y le puse. Hizo el trabajo de distribución.
0: ¿No?
1: Hizo el trabajo de distribución Vicky. Y está aquí. Gracias. Sí, me encanta. Esa es una buena aliada. Sí. Y bueno, pues aquí Valencia, y Benvidra presenta aquí Valencia. A Madrid hi havia un grupet de noies que just estaven ocupant en un lloc superxulo, que era un hotel, tot un hotel de lujo ocupado, que se llamava El Burdel. Tu estabas ahí, ¿no? Y aún sí que estaban, pues, la Viole, la Pulgui, la Juli de Málaga, estaban ahí un grupito que estaban como interesadas amb el fanzine y tal. Pero no va a arribar enlloc. I llavors Carmela va topar amb el fanzine. Carmela és de l'editorial Avenat, és una editorial molt petiteta que està com en auge, que són d'Andalusia i són ties, són un parell de ties de Bollo, molt canyeres, i és una editorial autogestionada. I llavors ens van dir, hem de, això ho hem de publicar, aquest fanzine. I vam decidir passar el fanzine, i van ser moltes decisions de maquetació, també de fins a quan respectem l'original. Hi havia moltes coses que 10 anys més tard, pues, eren políticament incorrectes, no? I s'havien de canviar o no, perquè volíem conservar. Vam haver de prendre moltes decisions, i també es van sumar, vam voler que escrivís penya més actual. I van escriure, pues, ha escrit Alicia Ramos, que és una activista transfem com històric, bueno, no sé, com la definiries?
5: Transfem, bollera,
1: sí, cantautora. Cantautora, també havia vingut aquí, sí, total, tal qual. També Iki Jos Piña,
0: Ira
1: Ibris, amb Itziar Siga tenen una conversa, i Carmela, de l'editorial, també parla de classe social, de l'Ochoni, clar, també ens cridava molt l'atenció que era algo super situat a Barcelona i fos una editorial d'Andalusia, i va ser que, pues claro que sí, digo, pues claro, es que, i les andaluses ens deien, es que jo quan vaig a Barcelona flipava, perquè claro, jo en Andalucía, pues, es otra experiencia de la feminidad andaluza. Y entonces era como, fuimos a Barcelona y yo era como, hostia, me siento súper rara, con mi pelo largo, mis rizos así, ¿sabes?
0: Sí, o sea, la palabra va a tener un shock fuerte.
1: Va a tener un shock muy fuerte, porque ya venía así súper bollera en Andalucía y de repente llega a un sitio y se siente rarísima, sí, por ser femenina.
0: Sí, yo llegaba al máster a Umbria, y iba a ser como un shock súper loco.
1: Ay.
0: Barcelona, la capital mask, ¿no?
1: Sí. Era molt mas, estava molt masculinitzada.
2: També tenim així, això és la portada?
1: Sí.
2: La portada original del fanzine està així, que era... Vols explicar?
1: Sí.
2: Esta mira, portada.
1: La portada aquesta la va dibuixar Andrea, perquè ens agradava molt que FEMS en català és basura. I llavors era com superguai el joc de paraules entre de basura, FEMS i basura, no? I llavors nosaltres vam veure en unes basures que hi havia un cartell en plan de FEMS, posava FEMS aquí, per a poner la basura. I era com, hòstia, que guai, la idea, no? I llavors vam fer una basura i totes les coses que una FEM posaria dintre la seva basura, no? Pues si pitallavis, latitos, també coses d'autodefensa, una pistola, un spray de pimienta, jo què sé. I això és.
2: I el títol també.
1: Sí, pues això de FEMS aquí. Pues.
2: I ara entrem en matèria, la matèria que el llibre, com que no voleu acabar d'explicar-ho, però sempre és o sigui, la gran pregunta, no? Què és lo FEM?
1: En el llibre no vam acabar d'explicar-ho perquè en aquell moment, o sigui, era la primera vegada que jo sentia parlar del FEM, i l'Andrea també. I llavors és com que, mira, m'agrada molt com comença el pròleg de l'Andrea, perquè comença dient que és la realitat, és que és el que ens passava. Per explicar una mica això del FEM, llegiré alguns trossets. El pròleg de l'Andrea, que es diu Femenines y tramposas, un llamado a la persistencia FEM, comença dient: cuando Laia y yo nos sentamos a construir el fanzine que recoge este libro, teníamos más preguntas que respuestas, más intuiciones que referentes, más ausencias que multitudes, más deseos que códigos. Nuestras distintas experiencias y recorridos, de alguna manera, nos oponían, pero también nos atraían. De forma sutil y sinuosa, nos ataban a una afinidad, bueno, eso es más de la nuestra amistad, que aún no podíamos nombrar, pero tal vez sí recordar, que era en plan, nos apalábamos lo FEM, però no sabia com descriure-ho, no? Llavors, una mica el que ve a dir és que el que ens passava és que nosaltres no sabíem descriure què era lo FEM, però sí que sabíem el que no era lo FEM. Uh-huh. Llavors, les primeres trobades que nosaltres vam tenir amb el grupet de FEMs va ser... Recordo que teníem una pissarra així supergran i vam començar a posar, vale, no sabemos qué es lo FEM, pero la cosa es que, o sea, no sabemos lo que es, pero qué no es, ¿no? Y entonces comienza a posar FEM es diferente a normatividad. FEM es diferente, porque ya había mucha cosa de sois muy normativas por ser femeninas, ¿no? Y bueno, yo era como, hem de donar-li voltes a això. FEM es diferente a heterosexual. FEM es diferente a pelo largo. Es diferente a pelo corto. Es diferente a débil. Es diferente a fuerte. Es diferente a... Y entonces allá ven una desgranant una mica que sentíem que no era per anar a poc apropar-nos a el que potser sí que era. Uh-huh. I és algo que jo crec que hem anat descobrint amb el pas dels anys. I jo ara pues, potser sí que podria descriure d'alguna manera. I llavors, sí que m'agradaria fer una mica d'explicació del que sí coneixem, de d'on ve això de lo FEM. Uh-huh. Lo FEM i lo butch, ¿vale? Lo fem i lo butch són dues expressions de gènere, o eren, que ve dels anys 50, 60, en el yankee, no? Que era com una forma de nombrar a la lesbiana masculina i a la lesbiana femenina. I aquestes primeres definicions, de fet, van ser com la majoria de les definicions, homosexualitat, transsexualitat, no sé què, que són diagnòstics psiquiàtrics, pues també va passar amb l'UFEM i amb l'UBUTS. Llavors jo ara us llegiré la descripció de nostra querida psiquiatria de la lesbiana. Vale. El tipo femenino de lesbiana es aquel que busca el amor materno, que disfruta recibiendo mucha atención y afecto. A menudo se preocupa por la belleza personal y es hasta cierto punto narcisista. Es el tipo de persona que no se emancipa, psicológicamente hablando, de la que a menudo piensan que es una tonta, siendo tratada como tal por sus mayores, sin darse cuenta de la deformada sexualidad que impulsan sus acciones. Esta es nuestra querida psiquiatría, ¿vale? Y això, aquesta cita, ¿vale?, està recollida... Ah, pues sí. Creo, pues parece ser que esto lo dijo Simone de Beauvoir en El segundo sexo. No es poca cosa, ¿eh? Ay, que me encanta. Bueno, no pasa nada, porque mira, de Simone de Beauvoir, Joan Nessel... A ver, es que ¿sabéis qué pasa? Que yo no sabía pronunciar eso, porque es que se escribe, es muy gracioso, se escribe Joan Nestlé. Pero es que yo Nestlé es un yogur. Entonces, digo... Pero entonces pero se pronuncia Nestlé. John Nestlé. Bueno, total, que también es verdad que John Nestlé habla de... Cita a esto, ¿vale? No es que me lo haya inventado. Bueno, total... Esto también está recollit dins aquest pròlogo mateix de l'Andrea, que segueix dient, ¿vale? Uh-huh. El pròleg. Però què es fem? Siguiendo a Ulrika Dahl, dos punts. En resumen, el término fem procede de contextos subculturales angloamericanos, principalmente de clase trabajadora, que esto me encanta, de clase trabajadora, porque la butch era la que se iba a la fábrica y la fem normalmente la trabajadora sexual, amante de la butch, cosa que me encanta también. E históricamente se ha utilizado para referirse a una lesbiana femenina, casi siempre unida a una lesbiana masculina, la butch. ¿Ves? Aquí, Nestlé, 1992. El significado y el uso actual de femme a menudo superan los de épocas anteriores, en la medida en que las femmes autoidentificadas ya no están solo vinculadas eróticamente a las butch, aunque muchas lo están, y no siempre se identifican como lesbianas o incluso como mujeres. Entonces, es como que el concepto ha ido mutando a lo largo de los años. Ahora la meva forma d'entendre lo fem té molt més a veure amb lo queer, no? I jo sempre dic que a mi m'agrada pues, parlar de com d'una feminidad descarriada. És un tipus de feminidad... O sea, ja sabem que la feminidad està controlada, no solo la fem, no? Todas las feminidades... están controladas por este sistema y tú tienes que acatar a lo que ha sido la construcción del género femenino y ir allí, ¿no? Pues yo digo que cuando te sales de ahí, te descarrías, pues sucede lo fem. Y a mí me gusta decir que... Porque también me agrada mucho hablar de prácticas. Amcuana, y aquí os voy a llegir un ejemplos, ¿vale? De lo que serían como prácticas fem. Dins de l'apartat del fanzine, que es... sobre lo fem, que deiam fem no és igual a normativa, pues ja aquest, vale, por ejemplo, aquí diu, parla de la fem, no? Por ejemplo, se puede usar un pintalabios, y ahora parlarem tota l'estona del uso del pintalabios para los labios siendo una mujer, no? Eso, que se, eso es lo femenino, no? Es un objeto que lo utilizas para los labios. Vale. Esta podría ser una acción que se recoge en la continuidad de lo femenino, es decir, una acción a la que el régimen heterosexual da un sentido y que llama femenino. Se puede usar un pintalabios para dejar una nota en un espejo. La acción de usar el pintalabios se produce igual, pero es diferente en tanto que se desvía del uso que se asocia a la feminidad. Por eso yo, si tú vas a un lavabo, ¿no? Estás de fiesta ahí, da igual, estás en un bar o donde coño sea, y de repente... ves ahí un espejo, una nota, te amo, y un corazón con te pintalabios, yo digo, qué fem, ¿no? Porque es una práctica que ha hecho un uso que se asocia a la feminidad fuera del uso asignado como... Bueno, ya me entendéis. Vale. Pasaría lo mismo si las personas que utilizan ese pintalabios tuvieran una corporalidad disidente del binarismo de género. Peña trans, peña no binaria... O sea, escaparía de la relación obligatoria mujer-feminidad propia de la heterosexualidad como sistema. Sabemos que mujer significa una cosa muy concreta. Y digo aquí, porque que una corporalidad disidente, como puede ser una persona gorda, se pinte los labios en un gesto de autodeseo, también escapa de lo que se espera de una mujer categorizada como gorda, que no se vea bien hasta que haga una dieta, por ejemplo. Y aquí digo, pues ese gesto de autodeseo de esa persona que dices... és fem. És fem.
2: I també podríem dir com una feminitat que no és per agradar als homes, no?
1: Sí. Sí, d'això
2: per a tu mateixa i per a altres fems.
1: Sí. Sí, d'això se'n parla molt en el llibre. I al principi també en el pròleg i tal. Que hi ha aquesta cosa de la fem, de que no busca l'aprovació de la mirada masculina. Sí. Mm. Sí, bueno, y aquí es lo más. Otro ejemplo es una tía cis que se identifica como boyera por sus prácticas de deseo. Cuando se pinta los labios tras haberse morreado con su amante, también está haciendo un ejercicio de descentramiento de lo que se agrupa por el heteropatriarcado como femenino. O sea, bueno, pues eso. Entonces, para mí, ahora mismo, es que ya me da igual con quién folles. Eso lo digo yo mucho. Me da igual con quién folles. Para mí, las feminidades chonis... La choni es una feminidad desviada, que se ha querido tal, nadie, las madres no quieren que te vayas con una choni, no quieres que seas choni, quieren que seas fina, tal, que no seas basta, que no te hagas una raya hasta aquí. Bueno, cada vez esto se ha ido poniendo más de moda y tal, ¿no? La estética choni, pero la que es choni de verdad, o la que viene de un barrio choni, sabe lo que es ser una feminidad que no gusta al sistema. Para mí, esa es una feminidad super fem también.
2: Con la métrica.
1: Con la métrica, pero es que aparte ella es bisexual.
2: Sí, sí.
1: Hay una persona que dice, yo canto para las chicas y que me tiren un tanga con regla, me encanta cuando canto. Un poco heterosexual.
2: Y sí, y fem pot ser, per exemple, así, diem ploma, ¿no? Pero en inglés no n'hi ha, no, o sea, no existeix el concepte este de ploma per a marica i es diu fem. Quan posen al grinder no fems es refereixen a no pluma, no?
1: Pues no ho sabia.
2: O sigui, i també tenim com la cançó esta de Pansy Division, mític grup de queercore, que diu fem in a black leather jacket, un fem amb xupa de cuero, però li diu ell. No diu ella quan està parlant de fem.
1: Ah.
2: De sí, vaig a emportar-me a este fem i
1: vale.
2: Se'n refereix a un marica.
1: A un marica, ja. Vale. Pues mira. M'encanta. Sí. De fet, això que estàs aportant ara, quan... Fa ja anys també, fa uns 10 anys, va ser el Transfemifest de Granada i en allà, de fet, va ser penya d'aquí, de València, el Jordi, així, que van portar com una xarra sobre feminidades dentro de... És que no m'acordo perquè jo no pude ir. Però sí que... Eres Jordi tu, ¿verdad? ¿Quieres decirnos qué pasó? Porque me acuerdo que fue guay porque justo nosotras también presentamos ahí el fanzine FEM y vosotras estabas... ¿Quieres contar un poco?
5: Bueno, lo que pedimos exponer era el papel de las maricas en el entorno transfeminista y cómo nos estábamos sintiendo y cómo nos estábamos empoderando a raíz de los encuentros maricas que llevábamos haciendo, pues me parece que unos meses, por entonces, creo que era 2016, creo que era mayo, el primer encuentro había sido en febrero. Y bueno, claro, evidentemente el tema FEM claramente salía, porque lo atribuíamos a una cuestión de cómo estaban estigmatizadas las feminidades en el entorno político general. Y hubo tensión en esa charla, he de decir también. Hubo gente que dijo cosas que no deberían
1: decir. Es que yo me acuerdo, porque yo no pude ir, pero fue Andrea y me dijo en plan de tío, porque para mí tenía todo el sentido, o sea, la propuesta y era como, más hermanas, ¿no? Como,
2: sí, bien. Sí.
1: Y sí, que fue, es que siempre la feminidad trae problemas. Que no sé, que me gusta, también. Pero que trae problemas, pues genera movimiento, ¿no?
2: Sí. Y ho has mencionat un poquet en lo de Choni, pero bueno, parlem un poc así al llibre, a banda de molts pròlegs i alguns epílegs, en plural, també es divideix en unes temàtiques, no? I m'agradaria que ens enfocarem en unes temàtiques en particular que m'interessen més, parlar més i parlar de classe social.
1: Vale.
2: No? Has mencionat els xonis, has mencionat Carmela parlant de ser una andalusa a Catalunya.
1: Els orígens, no? També.
2: Els orígens també de que lo fem és de fem butx, que era una cultura específicament de classe obrera. I sí, pots comentar alguna cosa més d'això?
1: Sí, és que ja se'm barreja perquè... És que estic escrivint un article. Que... Es que me estoy metiendo en lo fem y los orígenes de lo fem en relación al trabajo sexual y también a las tías trans fems. Y yo al que vaig analitzant y vaig trobant, això més enllà ara del llibre, però que òbviament sin el llibre no diria nada de lo que estoy diciendo. Yo trobo que la majoria de les referències que tenim d'aquestes feminitats que ens apel·len com a feminitats descarriades o feminitats fems venen de classe baixa, venen de tindre una feminitat que no està en la norma, no només... És que ¿Qué iba a dir l'altre dia? Estava escoltant... Mira, no sé si no ho he dit mai, ho vaig a dir ara. Perquè és que va ser l'altre dia. No, estava, baixava en cotxe i estava escoltant un podcast de Sabor a Queer que sortia esta, la Tatiana Romero.
2: Sí.
1: Estava parlant de la interseccionalitat, no? I deia... Va fer referència a una altra persona que deia és que per mi la interseccionalitat, o com deia aquesta persona, no és tant com... Vale, aquesta persona té... Això, això i això, i això està per aquí, això està per aquí i està per aquí. Ella parlava d'un gazpacho. Deia, tu quan te... Tu sabes els ingredients d'un gazpacho, no? Que lleva un gazpacho. I li preguntava. I deia, bueno, pues un gazpacho lleva tomate, lleva pepino, creo, ¿no? Pimiento. Aceite, sal, ¿no? Es como, vale, sabemos cuáles son los ingredientes, pero cuando tú te trabas y bebes el gazpacho, está todo mezclado. No puedes separar en tu paladar el gazpacho, porque es un líquido que se bebe junto. Entonces, me gustó esa forma de hablar de la interseccionalidad. Entonces, para mí, lo FEM tiene esa cosa de interseccionalidad en que uno de los ingredientes base es la clase social. Porque lo vemos en las propias redes de lo FEM, en las referencias... També les formes de parlar, en el text, per exemple, hi ha una tia que parla, que això té més a veure també amb el desig, no? Que diu, jo, per exemple, quan estic en assemblees anarquistes, veig que la gent se'n riu de mi o que no m'escolta perquè jo parlo com... Llavors, el títol es diu com... M'encanta el títol perquè ja ho diu tot. Diu, està en deseo, això, però m'encanta. Bueno, el text és algo així com, o sea, como super total, no sé què, no sé quantos, i el text és tot el rato ella, és tota l'estona ella en plan de, es que esto es super no sé què, o sea, no sé quantos, llavors hi ha una, jo crec, i aquesta noia per d'on ella venia i tot, és com, val, hi ha una part de molta feminitat, però hi ha una part de classe baixa, de tindre un llenguatge, és que tu veus en el cine, o en una construcció d'un personatge, no habla igual la de la pija que la que és de classe baixa.
2: Sí, i també crec que alguna volta has pensat en la de la dona de beige. De beige, no?
1: Sí, oi, a totes les presentacions surt una beige. M'encanta. És com que ara sí. El fenomen s'ha posat a moda.
2: Sí, sí, sí. Bueno, és que està sempre lo beige i també està aquesta qüestió, diguem, com se diu això, de clean look.
1: Sí, el clean look. Sí, sí, és com ara, puedes ir super maquillada, però... Lo del clean look
2: es, que note,
1: es que no se note. Es como el ir natural, pero llevas cuatro capas de
2: cuatro productos,
1: de tal. Sí. Entonces es como que lo que cada vuelve a estar de moda. Bueno, es que estamos en auge fascista, entonces lo que está de moda es lo recatado, es lo que no se note, es lo supernatural, que es un invento de los grandes almacenes. Es como esta cosa de ocupar lo mínimo, de no follar, de no hablar de sexo, de ser chica incel, esta, ¿no? ¿Cómo se llama? No, esta es lo que... Ah, no, esos son los tíos.
2: Auxilio social.
5: Así somos.
1: Bueno, no sé, es como...
2: Una femcel.
1: Femcel, que, bueno, que la gente, obviamente, ¿no? Que haces que vuelva la vida y que si la series no follar, obviamente no están volviendo. Pero que hay algo ahora con el recatamiento... Y con sí, lo ves, sí, sí. Sí, la furia va a escribir una columna de Fed, que es de ella, lo ves es de no sé qué, que es como... Jo, és que em fa gràcia perquè tu lo ves, però jo històricament, perquè jo quan vaig començar amb el treball sexual, jo no sabia com havia d'anar, era com, i a part no tenia referents. Llavors jo iba de negro, rojo, i pim, i pam.
2: Òbviament.
1: I era com, clar, jo anava així fins que vaig quedar amb un tio que llevava uns pisos i em diu, tienes que ir de marrón i de rosa. I ahí vas a ganar muchísimo más. I jo, ah, porque era esta cosa de intentar parecer ser más... clase bien, ¿no? Entonces, mejor negros no, rojos tampoco. Y aún, yo siempre de ella, a las niñas pijas, les llamaba las niñas de marrón. Porque ahora es el beige, pero yo las llamaba de marrón. Pues sí, el beige es, sí, también.
2: Sí, y también me interesa eso de... Hablando de trabajo sexual, ¿no? De cómo... Has dicho antes eso de cómo los trabajadores sexuales... Com que exploten la feminitat, no? Però també, no només és la feminitat, sinó també aparentar altra classe.
1: Sí, clar. És que és una performance, o sigui, vull dir, fas un personatge, no? És com, és una performance de tu, i a veure què és el que pots performar per fer la més pasta possible i normal aquesta performance seràs lo más normalita, lo más tal, a no ser que tengas, porque puede ser domina otro tipo, depende del tipo de trabajo sexual, ¿no? Pero
6: sí, sí.
1: Pero sí.
6: Y sí, y bueno, s'ha parlat un poc abans de les diferències com geogràfiques, culturals, no, de quan s'accepta lo fem i quan no, no? Mm. Que igual al sud lo fem està més normalitzat. Mm. Però al nord, a Barcelona o més al nord encara, no tant. I per a mi, clar, n'hi ha aquesta qüestió cultural.